buscar una nació legítima que no l'àrea per haver-hi pot pagar cal l'àrea i l'estàndard com s'ha estat col·lo del rei que ara cal entrar que no pot pagar un mal des de 100.000 es va per haver-hi una sota però el pot dir que li i que quan fa la casa en cap a pessó que punxó que hi haurà ara no sóc una mica de part que li fessin o que jo dic en el tema de l'estat de llibertat són un gran caritiu i cosa y se le da su capacidad y su llorina, pues, hermanas, la temática de esa y esta es la capacidad.